com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

Lleugers perseguia una imatge subtil com de vidre i es perdia entre dubtes el no veure's mai reflectida. Escrivint se n'anava lentament, es perdia, però és veritat que durant aquells dies les